Kiolong ejuma mosi sarumnare enkagenya omesa shoso ngwan enkagenya ibuirare anjina nai Maya FM.